0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Tori.
2: Pues sí, sí.
1: Que ánimo, bueno,
2: al fi i a la cap, pues tots estem fets de química, no? Pues en este cas el cava, els quatre tipus que n'hi han de cava, pues el jove, el reserva, el gran reserva i el de paratge, pues tenen unes característiques organolèptiques que podem detectar, però la ciència diu que això se tradueix en molècules. I a més, identifica com se pot maridar, no? O quin tipus de menjar li va bé a aquestes molècules que trobem en aquest tipus de cava.
1: Val, o sigui, estem analitzant les característiques organolèptiques de tota la vida, però ho disfressem de química, podríem dir, més o menys.
2: Exactament. De fet, bueno, pues n'hi ha un expert francès, que li diuen François Chargier, que va fer un estudi sobre les harmonies, no? Es denomina creador de harmonies. I va presentar a Barcelona, a la denominació d'origen cava, pues com quines eren les molècules dels quatre tipus de cava que n'hi ha en el mercat. I va, diguem, fer un perfil aromàtic vinculant-los amb ingredients i cuines internacionals com la peruana, la mexicana, la dieta mediterrània i el xapó.
1: Val.
2: Quasi res, eh?
1: Vinga, pues anem allà. Havies parlat dels quatre tipus de cava, no? Que són els que anem a analitzar.
2: Sí, pues mira, tenim el cava jove, el que tot el món, diguem, té més a l'abast, que és el cava que com a mínim té 9 mesos de criança, que, bueno, pues si analitzem i ese tipus de cava, pues ens dona pues notes d'anís, de fruita blanca, de flors blanques. Clar, això fent un estudi molecular en una cromatografia de gasos, espectrometria de masses, que és la paraula tècnica per a descriure-ho, pues diu que trau unes molècules com són el anetol, el acetat de amilo, el linanol, inclús el hexanoato de etil. És a dir,
1: no em sona res del que acabes de dir.
2: Si tinguérem que parlar en cristiano, pues diríem pues l'alfàbega, el fenoll, la menta, la coma verda,
1: més, sí. Ahí sí,
2: l'oli d'oliva, les gambes. I clar, pues bueno, ella ha pensat que la millor harmonia seria en la cuina japonesa, no? En aquesta salsa de soja llautxera, en el shisho, inclús pues una cuina mediterrània, no? Basada pues en herbes fresques, sí. Com pot ser pues això, pues la menta, el fenoll, l'alfàbega i l'oli d'oliva. Curiós.
1: Amb tot això pues aniria bé este cava, el cava jove, dir aniria en totes aquestes coses prou.
2: Sí, podríem dir que li va bé una ensaladeta, per exemple.
1: Exacte, sí, sí, sí. Molt bé.
2: Sí, sí, sí. Després ja pues, va estudiar el reserva, que és, bueno, sabem que són més de 15 mesos de criança, i bueno, pues va traure unes molècules que són més complicades de dir, que són la I-decalactona, el guayacol, la damascenona, que bueno, pues, clar, això, si parlem de mel, de tomaca, de patorrà, de media, de porros, de pistatxo, cacau...
1: Sí, també em sona més, sí, pues, tot això que acabes de dir.
2: Formatge de cabra, calçots... Bueno, pues al final, pues ahí tenim un bon maridatge, per exemple, pues en cuines com la mexicana, no? La mexicana, pues utilitzen molt de picant, uns curris també, pues que a vegades són un poc forts, encara que el suau li va millor, i la peruana, que també utilitza pues aquest tipus de picants, no? Com l'ají peruà.
1: Sí.
2: I bueno, pues podíem parlar inclús de ceviches o de alguns tacos en la cuina mexicana,
1: sí,
2: que no estaria mal, no? També per a maridar ixe cava.
1: O sigui, ixe cava reserva amb cuina picant latinoamericana, podríem dir, no?
2: Sí,
1: a més que els sabors també forts.
2: Que... Vale. Exactament.
1: Molt bé.
2: I bueno, pues ja passem al gran reserva, no? Que és el de més de 30 mesos que tenim, de que ja pues bueno, pues ahí hi ha hagut un autor

0: una autòlisi dels llevats, s'ha fet, diguem, un cava més greix, més en notes torrades, més especiat, de fruita confitada, pues allí també pues, n'hi ha unes molècules que diuen dimetilpiracina, tiazol, acetiltiazol, furan... Bueno, pues, si busquem una analogia, no?, en el que solem trobar al mercat, no?, pues, tindríem pues, la poma cuita, avellana torrada, chipotle, formatge cheddar, pernil ibèric, ceba, ostres, gambes, roches, vedella... O sigui, que ahí pues, està clar que una bona cuina japonesa, inclús uns guisos mediterranis de llarga cocció, pues, també li anirien prou. No? Pues, estem parlant també, inclús, algo de cuina mexicana en el chipotle, o inclús diria jo, la famosa cartorrada americana, no? que posen les hamburgueses i tot això.
1: Molt bé, i això aniria bé, gran reserva. Un cava
0: gran reserva. I quasi un cava de paratge qualificat que encara, pues, aquestes notes són més torrades, més confitades. Podria també maridar-se en fongs i tòfones. O sigui, que també n'hi ha així, pues, uns noms com el benzementanotiol, el furanmetanotiol, bueno,
1: el i uns altres
0: furfuril mercapacta, que és el cafè, és per exemple el que té el cafè, no? Sí. I per això dia que bueno, pues en cars fumades aniria molt bé aquest tipus de cava, el cava de paratge, que ja són criances molt llargues, no? De més de 3 anys. I bueno, pues l'essència s'ha ficat a l'abast del cava per a bueno, pues, trobar pues, aquestes similituds en el que és el menjar i poder saber pues, com marida millor aquests tipus de cava.
1: Molt bé. Després de totes les paraulotes que hem dit al llarg de tot aquest temps, un resum així ràpid de com aniria cada cava, amb què maridaria bé cada cava?
0: Sí, pues podríem dir que un cava jove harmonitza millor en una cuina japonesa i mediterrània fresca, com la conegam, no? Un reserva pues, encaixa millor en una cuina mexicana, en lo que és picant i peruana, i inclús bueno, lo que és la cuina latinoamericana on s'utilitza un picant. I ja el gran reserva i el paratge qualificat pues ja aniríem més a plats tipus umami japonès, com el miso, o com el mexicà en el huitlacoche, o inclús pues, carns fumades i pues, guisats mediterranis de llarga cocció. Pues, per exemple, estic pensant en un putxero, que aniria
1: espectacularment. També, sí. Fantàstic. I tot això, aquest estudi, no?, de com maridaria bé cada tipus de cava, li ho devem a este senyor, el senyor Chartier. Així que moltes gràcies i provarem la combinació, que m'imagino que després d'analitzar les molècules anirà superbé. Totes aquestes combinacions.
0: Pues sí, és qüestió de provar, no? Sempre estic dispost a tastar noves experiències en el món del vi i en la gastronomia, clar.
1: Javier Prats, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies i fins una altra.
2: Fernando Estellés, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tema que ja hem tractat així, però al que cal tornar per els canvis en la legislació. Parlem avui de calor i benestar animal.
3: Correcte. Sí, perquè també estan ahí els animalets, també pateixen i n'hi ha que buscar la forma de que això, bueno, pues vagi a menys.
1: I com preparem els animalets perquè aguanten la calor? Perquè nosaltres més o menys es busquem la vida, l'aire condicionat. Però bueno, anem als animals. Com es preparen? Com es prepara
3: bueno,
1: una granja?
3: No se'n va molt la cosa. Al final és una qüestió de tractar de donar-li les millors condicions possibles i ahí millorem molt les granges per a que pues, tinguin més correnteta d'aire, tinguin una miqueta menys de temperatura i puguem passar bé. I després n'hi ha una altra banda superimportant també que moltes vegades oblidem i és quan els transportem, quan estem movent-los d'un punt a un altre, també hem d'anar, és un moment crític, també hem d'anar amb molta cura, pues, que el camió estigui ben ventilat i tot això per a que tampoc passin aquesta calor. Perquè al final també això és dolent pels animals, però per als productes tampoc és bo. Aixina que és una cosa que interessa a tots.
2: I una cosa, perquè la nova normativa sigue molt polèmica per el tema de que cal una inversió important, perquè, clar, per tindre la temperatura adequada en una granja has de gastar diners. Com està això? Ja hem arribat a un intent o no hem arribat? Com està la cosa?
3: és una molt bona pregunta, perquè estem tenint una baralla prou forta, sobretot perquè és una normativa que ve d'Europa. I quan tractes de ficar uns límits, vull dir, pues mira, els animals seria recomanable que no estiguin mai a més de 25 graus. No és el mateix un animal que està acostumat i que s'ha criat en Holanda que el que tenim així en Espanya, en València, no? En la comunitat. Canvia molt perquè 25 graus no és el mateix per un que per l'altre. Ho vegem en els guiris, no? Quan venen i estan passant calor i nosaltres estem bé. Aleshores, tenim una discussió prou forta ahí per tractar de trobar la forma de, òbviament, tots estem d'acord en millorar les condicions en aquest animal i que patisquen menys i més en tot el tema del canvi climàtic, això va a més, però està sent molt complicat arribar a un entente i a uns números que ens permetessin a tots treballar bé.
4: Tot això molt regulat, perquè m'imagino que no dependrà de la voluntat del granger, no? El complir amb les normes, sinó que estan aquestes normes, encara que has dit que són prou obertes, no? Depenent de la zona en la que sí, s'han de complir.
3: Clar, de moment sí, òbviament sí, clar, la voluntat del granger, ells són els primers que volen que els animals estiguin bé, això és fonamental, però és de veres que n'hi ha que ficar una qüestió objectiva de forma que quan jo faig una revisió, vaig a una granja, vaig a fer una comprovació, puga controlar, escolta, s'està complint o no s'està complint, bueno, com sempre, no? Ho deixem a la responsabilitat de cadascú, però en uns límits. I ahí és on estem tenint, bueno, pues... les discussions fortes per a saber on anem i on no. Però, bueno, jo penso que tots anem en la mateixa direcció. El granger és el primer que no vol que els animals estiguin passant calor pel que vos deia abans, perquè, al final, una vaca que passa calor no produeix tanta llet. I és el primer que li interessa, a banda que els animals estiguin bé, el millor possible.
2: Clar. Començàvem avui el programa parlant d'Europa i de coses que estan passant en tota Europa, encara que pensem que no, i acabem en coses que també demostren que en Europa... hi ha diferències, per exemple, de temperatures. Fernando Estellés, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Quique, que ha refrescat.
4: Sí, avui tenim nuvolositat d'evolució a l'interior del terç nord i amb probabilitat de ruixats dèbils i aïllat, i pujaran les temperatures màximes.
2: I una dita?
4: Al juny, la pluja és juny. Si plou, cada gota és com el puny.
2: Mirarem.
5: Com Pepa Blanes.